han vil just help kasse de ben do a do. Square brur a hoar o flaherta lakon oma. An a kuen e han a gornoen. Ar joaz gante dorg kan bout pe bourdon hed un ton kan an neson. O vladen zo neye sortiet e dauvil tri wanyugen.